com tots els diumenges, una hora dedicada al reggae, al ska, al rocksteady, aquesta música de rock jamaicà que tant ens agrada. I com sempre es pots escoltar Contrabanda FM, emissora lliure, autogestionada i no comercial de Barcelona.

pots escoltar en directe al 91.4 de la FM de Barcelona i la seva àrea metropolitana, i també per internet a la nostra pàgina web www.contrabanda.org.

l'Àlex, estem aquí fent el programa des de casa, seguim confinats. Per problemes de connexió, la Nerea segueix incomunicada, així que no podrà participar en directe al programa, però, com sempre, ha estat col·laborant

I aquesta setmana s'han posat molt romàntics i hem decidit fer un especial ple de cançons d'amor. Així que, bueno, prepareu-vos per disfrutar de gaudir d'aquesta hora repleta de cançons d'amor. Però, bueno,

i comencem amb la primera cançó del programa. I si parlem de cançons d'amor a l'Estela Tojara, no podria faltar el nostre ídol Alton Harris. Hi ha moltes cançons que podríem haver escollit, però bueno, ens hem decantat per un clàssic que, bueno, un tema de l'Anton Lenis que segur que coneixereu, i tot una declaració d'amor. You made me so very happy.

Bé, continuem aquí a l'Escala Tajora amb aquest especial de cançons d'amor. La veritat que no ha sigut gaire difícil perquè, bueno, ja sabíeu que un dels temes principals de les cançons de reggae, sobretot del rock steady, que és aquest subgènere que tant ens agrada, doncs, bueno, està ple de cançons d'amor. I si hem començat amb un tema mític de l'Antolaris, bueno, ha sigut difícil triar una sola cançó de l'Antonelis pel programa d'avui, però bueno, hem decidit posar un tema també mític de l'Antonelis, I'm still in love with you. I'm still in

estàs escoltant Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. I avui en el Escarlata Jara, un programa especial de temes romàntics. I després d'haver escoltat aquesta cançó, bueno, aquesta versió que feia

que vas fer molt popular. Seguim amb més temes. Bueno, anem ara a un tema dels Paragons, acompanyats amb l'orquestra de Lindsay, també a The Jets. Moltes de les cancions que posarem avui tant amb aquesta banda com a banda d'estudi, que, bueno, com deia al principi, el rocksteady va ser un dels temes que més vas provar, no? Aquestes cançons d'amor. I si parlem de rocksteady,

seguim amb més temes romàntics i cançons d'amor. I sí, els paragons en el tema que acabem d'escoltar, obviamente, tu i ens explicàvem que... Dona igual, no? El que la gent no pugui entendre el nostre amor, perquè estan fets amb l'altre, doncs és una mica el que ens deia la Yola Landis.

Estàs escoltant l'Escratojara aquí a Contrabanda FM i no sabem si és per la primavera o què, però bueno, aquesta setmana s'han posat molt romàntics i estem aquí fent-vos un especial

especial romàntic que hem preparat per el dia d'avui. I, bueno, que estem confinats i fent el programa des de casa, no podeu trucar a l'emissora al telèfon en directe, però sí que tenim les nostres vies de comunicació habituals. Tenim el correu electrònic escarlatojara@yahoo.es.

@escaladaojara, si voleu fer-nos arribar qualsevol missatge. I per als més clàssics, l'apartat de correus, el 548-08080 de Barcelona, indicant que esperen atenció de l'Escalada d'Ojara.

I seguim amb més temes romàntics. Anem ara amb un tema mític de l'època d'aurada del rocksteady, interpretat per Henry Barclay, però bueno, amb, com no, amb la banda de Lindy and the Jets com a backing band, i amb les Gailets fent els coros. Així que bueno, tot una joia de la música jamaicana. Un single que bueno, no està molt clar quan va ser editat, jo crec que era ja per l'any 67-68, editat per Feral, i que té

Bé, seguim aquí a l'Esquelet O'Hara amb aquest especial romàntic i després d'haver escoltat aquesta joia del rocksteady de Henry Buckley acompanyat per les gailets als coros anem amb una altra banda mítica, els Maytals, un tema de 1998, Just Tell Me, en el que bueno, els Maytals es diu que bueno, faré tot el que sigui

Bé, seguim aquí a l'Escala Tojara amb aquest especial romàntic. Recordeu, Escala Tojara, que és un programa que s'emet des de fa molt, bueno, des del 2002 a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial de Barcelona. I bueno, recordeu que Contrabanda FM sigue s'emetent en directe, que hi ha molts programes com nosaltres que seguim fent programes des del confinament, algunes en directe des de l'estudi, altres des de casa o enregistren i ho graven després. Però bueno, que pràcticament tota la graella de Contrabanda sigui activa, així que bueno, en aquests temps, si teniu ganes, pues podeu escoltar Contrabanda. Si aneu a la pàgina web www.contrabanda.org, allà trobareu tota la programació en el que hem incorporat algun programa nou, com per exemple el podcast de Rompiendo el Aislamiento, un programa que es fa a mitges entre les companyes de Radio Bronca i també des de Contrabanda, i alguns altres podcasts que hem incorporat recentment, que és com per exemple el podcast de Ràdio Local, i bueno, que fan els mítics companyes d'allà del local del Raval de Barcelona, i que sona també els divendres al matí a Contrabanda FM.

I seguim amb més cançons d'amor. Anem ara a un altre tema publicat l'any 1968, un grup mític, els Pioneers, acompanyat també per l'orquestra de l'Intec and the Jets. I, bueno, dóna'm tot el teu amor.

després d'escoltar aquest tema de Pioneer, seguim amb més temes romàntics i, bueno, no? Si a l'imaginari ens ha portat una cosa, és que no hi ha coses pas romàntics que una noche estrellada, i aquí tenim aquesta cançó, Starry Night, que és un tema molt curiós perquè és un tema interpretat per Tony McCook and the Supersonics, bueno, aunque després hi hauria més adaptacions, no?, i més versions d'aquest tema. De fet, els catalans gravaria també la seva pròpia versió, però bueno, aquest tema original de 1977 és una adaptació lliure d'un tema de Tchaikovsky, la Sinfonia número 6, també coneguda com la Patètica. I res, aquí queda aquesta adaptació que en fan Tony McCook i los Supersonics de la seva Noche Estrellada.

0: tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial?
1: Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees?
0: Contrabanda FM.
1: Ràdio lliure i no comercial de Barcelona.
0: Contrabanda FM és un mitjà lliure.
1: Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'SGAE.
0: En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web contrabanda.org.

Seguim aquí a l'Estela Tojara amb aquest especial de cançons d'amor després d'haver escoltat aquest, aquest tema instrumental interpretat per Tommy McCookan de Supersonics. I bueno, fins ara estem parlant de l'amor com si fos, bueno, molt bonic, no? Tot, tot genial, però no sempre és així, no? L'amor moltes vegades no és correspongut i bueno, ja a vegades passa com a Pat Carey, no? En el seu tema Somebody's Baby, que tens molt d'amor, però no tens ningú a qui donar-se-lo.

Bé, i l'amor és molt complicat. I si hi ha alguns que amen fins, qui no, fins i tot en qui no tinguin aquí, com Pat Kelly, també hi ha altres que amen fins i tot en què l'altra persona ja no les correspongui, ja no les amia ell, no? Que és el que ens conta la Phyllis Dinon en aquest tema de 1972, Ain't I Got About You, Baby, en el que, a més, bueno, hi ha un parell de frases de la cançó que m'han agradat molt, no? Perquè a qui no l'ha passat, no? Que quan sona aquesta cançó que te recorda aquella persona que ja no et vol, bueno, apagues la ràdio i no vols saber més d'aquest tema per molt, molt temps. Phyllis Dinon, I Can't Forget.

anem ja entrant a la recta final d'aquest especial que us hem preparat avui de temes d'amor. I bé, aconseguir l'amor no és una tarea fàcil, i com us deien els Hepstones en aquest tema, Love won't come easy. Si vols guanyar aquest amor verdader, has de lluitar, com totes les coses de la vida. Així que lluiteu, companys.

I sí, com deia en el Headstones, s'ha de lluitar per aconseguir l'amor, però com ara ens canta Marcia Griffiths en el seu tema de 1970, per la dècada del 70, When You're in Love no hi ha res com quan estàs enamorat.